0: Besoin d'un gros bol d'air frais? Te sentir en haut de l'Himalaya? Écoute Air Diwa.
1: Próxima saída, Orixá Santa Rosa.